de trobar de parets, els dissabtes a les 10 del matí. Opina sobre temes d'actualitat a RAC 107. Participa trucant al 93-573-8188 o enviant una nota de veu al 677-2315-74. Els dissabtes a les 10 tens el teu punt de trobada a parets, a RAC 107.

0: Hola, molt bon dia. Esteu escoltant Punt de Trobada Parets en la seva temporada 26-27. Comencem un nou curs després de les vacances i després de molts dies sense poder fer ràdio, però avui, per fi, aquest dia fantàstic, 19 de setembre del 2026, torna Punt de Trobada Parets. I estic molt, molt, molt content de poder estar a la ràdio novament després d'aquest estiu calorós, un estiu de vacances i un estiu que s'acaba amb la tornada a la feina i també, evidentment, amb la tornada del programa que fem tots els dissabtes de 10 a 11 del matí a la ràdio de Parets del Vallès. Tenim moltes novetats aquesta temporada. Entre d'altres, doncs que, bueno, fa uns dies vam fer una reunió tots els components del programa, ens vam trobar i vam parlar de moltes coses, i s'ha de dir que hi ha una persona que ha tornat d'un viatge molt, molt, molt llarg, una altra persona que marxava i que s'ha quedat, i també volem que participeu amb nosaltres i que ens truqueu i que ens expliqueu coses. Han passat moltes coses en aquest estiu, però tot això serà després, perquè el que farem primer serà parlar amb els nostres companys i companyes, que ja els tenim aquí. Hola, bon dia!
1: Bon dia!
2: Bon dia!
3: Bon dia.
0: Oh, quina ganes d'escoltar-vos a la ràdio! Doncs vinga, anem a saludar un per un. Lídia, quin plaer tenir-te en directe a la ràdio.
2: Bueno, eren circumstàncies que no podia estar aquí present, i ara pues, podré tornar, potser no tots els dissabtes, però tornarem aquí en persona, en directe.
0: Molt bé.
2: Molt bon dia a tothom.
0: I tu, Lídia, sempre ens parles de mascotes, no? Mm-hmm. Sobretot de gossos.
2: Bueno, de gats també, però de gossos també. Però aquest any, bueno, vam parlar-ho a la reunió. Estic parlant amb veterinaris de Parets, uh-huh, perquè vull que un cop al mes ens puguin fer referència

0: referència, per exemple, a temes de gossos i gats o animalets, pues de, no sé, prevencions. Per exemple, si a la tardor què vindran, quines malalties poden tenir les animalons, i ells faran un... aniré al seu centre i farem una gravació i la passarem un cop al mes.
1: Molt, molt interessant. Que bé, quina proposta més interessant, més guai.
0: Bueno, els que he parlat els hi agrada, eh? Encara em queden, però bueno, bé, anem bé.
1: Bé, una de les persones que marxaven i no ha marxat i la tenim aquí, no s'anava de viatge, però anava a fer moltes coses, però que al final li han conjuntat i pot seguir amb nosaltres.
2: Sí, hola.
1: Què tal, Aina?
2: Molt bé.
1: Quina bona notícia.
2: Pues sí, perquè jo, la veritat és que quan vaig sortir de l'últim programa, que jo pensava que era l'últim, vaig posar-me a plorar.
1: Ah.
0: Pobre.
1: Doncs, novament aquí, benvinguda. Quin curs fas ja, tercer de l'ESO?
2: Tercer de l'ESO.
1: Uau. Doncs mira, que no s'acabi això per tu, la ràdio, que no s'acabi, i que no s'acabi l'estiu, Laura?
3: Que no s'acabi.
1: Què tal, Laura?
3: Molt bé, bon dia.
1: Molta gent que ens escolta tenia ganes de saber de tu.
3: Bueno, doncs jo ahir he tornat i ara us aniré explicant cosetes.
1: Cada dia una miqueta, no?
3: Sí, a poc a poc, home.
1: Però bé, globalment, l'experiència...
3: Molt bé, sí. Molt bé. Molt bé, molt recomanable i... I ara sembla que queda ja una mica lluny, no? Però, de fet, si no fa gairebé ni... Crec que ni 3 setmanes que...
1: Que vas tornar.
3: Que vaig tornar. He estat una temporada fora i ara, doncs, toca tornar una altra vegada a la rutina.
1: Ai, la rutina. Mm? Com ens costa, eh?
3: Sí.
1: Hola, Fina, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Què tal?
4: Jo molt bé, encantada de tornar.
1: Amb els teus llibres.
4: Amb els meus llibres.
1: La teva música.
4: Sempre, la música, l'òpera... Bueno, el que pugui.
1: Ja comença la temporada d'òpera, no?
4: Sí, el dia 4 ja vaig pel meu abonament, però vull anar 2 dies. Possiblement el dia 2 també. Estic intentant posar-me en contacte amb la Núria, però com que ha estat viatjant, tampoc no he pogut. Vull anar a veure l'Anna Netrebko, que canta el dia 4, uh-huh. Però hi ha un cantant que es diu Piotr Vetsala, que canta el dia 2, i m'hauré de treure l'entrada perquè vull anar 2 dies. Encara que l'òpera Aida no és de la que més m'agraden a mi, però m'agraden els cantants.
1: Doncs avui podrem escoltar música també, de la que ens escull la Fina. La Núria aquesta temporada estem així, a veure si la podem convèncer i pot fer-nos petites aportacions, perquè ella també està molt ocupada. Bé, Maite.
5: Hola.
1: Bon dia.
5: Bon dia.
1: Ah, tenim... Ah, clar, has de compartir el micro. Perquè avui no és habitual, això que siguem tants. Què tal, com ha anat l'estiu?
5: Molt bé, molta calor, no?
1: Oh,
0: Dios. Massa calor.
1: Ha estat l'estiu per mi més calorós.
5: Sí.
1: Tu no acostumes a viatjar gaire a l'estiu, no?
5: No, però aquest any ha sigut una mica diferent. He fet 2 petits viatges al cap de setmana.
1: Uh-huh.
5: I, bueno, ja després us explicaré.
1: Molt bé, doncs benvinguda també a la nova temporada. Ara ja comences des del principi, la temporada.
5: Sí, sí, sí,
1: És com començar en un equip de futbol des del principi de temporada. Tu ja has fet la pretemporada.
5: Sí, sí.
1: I el senyor... Antoñanza, señor Antoñanza.
6: ¿Qué pasa? Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Hombre, esto...
6: ¿Cuánto tiempo?
1: Esto se echaba mucho de menos, señor
6: Antoñanza. Sí, la verdad, yo venía aquí todos los sábados, ¿eh?
1: Vaya, vaya.
6: Aquí venía, picaba, nadie me abría, tú. No sé.
1: Hombre, pero no era porque no quisiéramos que entrase, ¿eh?
6: No sé, no había nadie.
1: No había nadie. Ah, claro, nadie. Había vacaciones.
6: Claro, a mí nadie me ha informado.
1: Claro, porque usted trabaja siempre.
6: Siempre.
1: Toda la vida ha trabajado.
6: El lunes a domingo.
1: ¿Dónde trabajaba usted? ¿En la automoción? ¿Aquí, en la automoción?
6: Yo...
1: ¿La Bendy?
6: Trabajaba en Renfe.
1: Ah, en Renfe.
6: Tuve unos años de funcionario.
1: Ah, así se pega esta vida ahora, ¿no? De jubilado.
6: En Talgo.
1: ¿En Talgo?
6: Sí.
1: Bueno, pues nada, bienvenido nuevamente, ¿eh?
6: Muchas gracias.
1: Vale. Doncs ja ho sabeu, programa en directe, ¿eh? Estem en directe avui dissabte... I ja sabeu que tenim un número de telèfon perquè ens truqueu i ens expliqueu coses. 93-573-8188. I avui és 19 de setembre. Crec que l'estiu meteorològic s'acabava a l'1 de setembre, crec. I l'astronòmic s'acaba d'aquí a 2 dies, crec. Buf, que s'acabi l'estiu no ens agrada, no?
4: A mi sí.
0: A mi també m'agrada.
1: Per què? A veure, expliqueu.
4: A mi no m'agrada l'estiu.
1: No t'agrada?
4: Gens, ni la platja, ni la piscina, ni la calor, ni res. Només m'agrada que s'allarguen una mica els dies i quan ja fa fresqueta pot sortir, però La resta de l'estiu no m'agrada.
1: Aquest estiu ha estat molt dur, eh?
4: Sí, duríssim.
1: Per calor, no sé com el qualificaríeu vosaltres. Ha estat horrible, jo... No recordo un estiu tan calorós com aquest.
0: Jo crec que han hagut temperatures extremes, molt bèsties, sobretot pels animals. Jo pateixo molt per ells. Jo encara veig persones que encara al·lucino a les 3 de la tarda amb un gos lligat amb una bicicleta amb temperatures de 40 i, bueno, no acabo d'entendre.
1: Això és una imprudència molt, molt bèstia, eh?
0: Sí, però digue'ls-hi alguna cosa. Sí, intenta-ho.
1: No, no es pot dir res. Igual que la gent que va amb el gos deslligat, Lídia, que avui se'ns ha ficat a sobre un gos molt gran,
0: bueno,
1: perquè el noi el portava deslligat. Hmm.
0: Això és una cosa que no entenc. És una normativa municipal. I jo m'he trobat, bueno, el meu gos el va mossegar 4 vegades, gossos d'aquests de, no, si el mio no hace nada.
4: Sí, sí, sí.
0: Perquè és la frase, eh?
4: Aquesta és la frase.
0: El mio no hace nada. Ostres, si vols deixar-lo suelto o te'n vas a una muntanya solitària, o te'n vas a un correcant, que també, o un pipicant, com li diguin, que per mi també és un lloc de molts conflictes, eh?
1: Perquè... Sí, jo no hi vaig, però segur que hi ha passat moltes coses.
0: Si tu vas a un pipicant, o digue-li com vulguis, amb el teu gos, tens que estar pendent del gos. No pots deixar el gos, posar-te a mirar el mòbil, i si tu no sabes si tu perro ha fet caca o no ha fet caca, per l'enclau, tens que recollir, i després hi ha baralles, si porten joguines, bueno, hi ha unes històries.
7: Bueno, però les baralles al correcant són d'amos, eh?
0: D'amos també.
7: Jo vaig allà que està acostant a ma casa i ha hagut denúncies i tot, eh?
0: No, no, és una passada, perquè tots són adiestradores, eh? Mm-hmm. Tots, els que van al Pipicano, aquests llocs, tots saben més que tu de su perro, de com educar el perro.
7: Clar, jo per això el porto suelto per fora.
0: Clar, bueno, si et fa... Mira, jo, si hi ha un gos que fa cas a un amo, mm-hmm, jo dic, si tu li dius, per dir alguna cosa, Toby, ven aquí, i Toby ve aquí... Si no fa coses rares, ni trenca res, ni és reactiu, el pots portar suelto. Jo considero que sí. Però hi ha persones que el porten i li diuen Toby, ven, i Toby no ve. Llavors, aquell gos per mi no pot anar suelto, perquè bicicletes es tiren a sobre, són reactius. No hi ha manera, eh? És una baralla constant.
1: Bueno, hem de saludar el nostre company Guillem, que acaba d'arribar. Hombre,
7: hola, bon dia.
1: Què tal?
7: Aquí estem.
1: Com va la vida?
7: Bé, bé, bé.
1: Treballes o què?
7: Estem buscant.
1: Ah, estàs buscant, vale. Bueno, doncs aquí tens una bona feina, eh? Aquí, al programa.
7: Sí, sí, sí.
1: A més, tenim un sou que no veus. Cobrar
4: doble, cobrar doble.
0: Sí.
1: Bueno, estem escoltant la canció Superestrella, que hem guanyat una estrella més pel Mundial de Futbol. No sé com l'heu viscut. Jo, de veritat, que per mi és la notícia de l'estiu, eh? No sé, vosaltres, us agrada el futbol? Aina, tu?
2: A mi el futbol no m'interessa, però just em va pillar a la final a uns campaments. Que era el primer dia, i clar, pues, la vam veure projectada a una pantalla gran, i pues, va ser molt guai, les reaccions, tot. Jo me'n recordo que vam celebrar més la targeta vermella a no sé qui que el gol. Llavors va ser increïble, i la festa després també.
1: Sí, sí, jo la veritat no tenia gaire fe en l'equip, però va jugar molt bé.
4: A mi em va agafar a Verona.
1: Sí?
4: Sí, i estaven sopant, i com que en tot el passeig hi ha teles a les terrasses, i tot estava ple, vam tenir que sopar dins, però al final, quan ja va ser la final, em vaig sortir al carrer, i va ser molt, molt, molt emocionant, perquè allà tothom deia, jo soy espanyol. I clar, hi havia gent que jo estava al costat i estaven parlant en anglès o en italià o el que sigui, no?
1: Sí, sí, sí, ha sigut...
4: I estava tothom aplaudint a l'equip, no? Va ser...
1: Ha estat una miqueta en contraposició a l'actitud de l'Argentina, que allò era un equip, però, vamos, molt bèstia, eh? Com jugaven.
7: Els àrbits, no? Semblava que no anaven.
1: No. Què més d'aquestes vacances? La crisi de Ceuta ha estat important, no, Maite? Això, no sé si estàs gaire informada, però...
5: Una mica. No veig gaire les notícies, però sí, ha sigut heavy.
1: Ha sigut un tema bastant delicat. No sé, Laura, tu que estaves viatjant per el món mundial, tenies constància de tot el que passava?
3: Sí, sí, he anat seguint les notícies.
1: Sí?
3: Sí, sí. He seguit els incendis, he seguit la visita de papa al mundial, les vagues d'ensenyament, la calor... Sí que anava seguint una miqueta.
7: I encara et quedava estona per escoltar-nos.
3: I tant, jo us he estat escoltant, eh? En diferit, clar, perquè pel canvi horari no podia... però ara que el programa ja es podia escoltar això en diferit, doncs l'escoltava cada
1: doncs
3: programa.
1: Nosaltres hem fet una enquesta a l'Instagram i la veritat és que quina diríeu que és de les quatre notícies que hem exposat, quina és la més votada? Tenim Espanya campiona del món de futbol, crisi de Ceuta, els incendis i la calor extrema.
3: El futbol.
0: Jo crec que futbol.
5: Sí, el futbol.
7: La calor. Doncs
1: el futbol és la més votada, amb un 47% dels vots. I després tenim un empat tècnic entre la crisi de Ceuta i la calor extrema, que tenen un 27% de vots. En canvi, els incendis no ha votat ningú.
4: Pues,
0: tela, també els incendis que han tingut.
1: Home, hi ha hagut dies que era un incendi aquí, un incendi allà, un incendi a tot arreu,
4: Sí, sí, sí, sí.
7: Bueno, i la tocant d'aquí, a Caldes.
1: Caldes.
7: Tinc uns amics que es van quedar reduïts a casa, no confinats, perquè no podien ni sortir. Que em deia, no, el col·lega, és que ni portabaco.
1: Bueno, millor, no?
7: Sí, sí, però que de fet al pare li va tocar fora i el van portar els dos dies protecció civil perquè pogués anar a casa. Però que entre els veïns s'anaven fent, però és que no podien fer res.
1: Bueno, i parlem una miqueta de les vacances. Què heu fet, aquestes vacances? La Laura, ho sabem perfectament, però quan has arribat aquí, has seguit fent vacances o ja t'has incorporat directament a la feina?
3: No, vaig arribar una setmaneta abans per fer una mica d'adaptació.
1: Tenies ganes de sortir de casa o...? Perquè, clar, després d'estar tot el dia fora de casa...
3: Sí que els primers dies tenia com la necessitat d'estar a casa, no? Com tornar a ser a casa teva. Aquesta, no? Estar voltant aquí i allà, ara uns dies aquí, ara uns dies allà...
1: El sofà,
3: allà,
1: no?
3: El sofà, la tele que no l'he vist en 7 mesos, no l'he posat.
1: Ola.
3: Ni un dia.
1: Ni una sèrie.
3: No. Bueno, en la tablet, això sí, la sèrie és en la tablet, això sí, però hem arribat a allotjaments que hi havia tele i ni el fet de dir, a veure què posen en aquest país, res, ni engegar-la. Ni engegar-la. I això, aquesta casa, això, el sofà, el teu llit... les teves coses... Bueno, això sí.
7: Què és el que més trobaves a faltar? Com vas arribar, ostres...
3: El meu llit, sí, el meu matalàs, i això, estar en un lloc que era meu, no?
7: Aquest sentiment de pertinença.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. O casa teva, no? I tenir les coses col·locades, això va aquí, això va allà, un lloc on guardar la roba, un lloc... Sí.
1: Perdona, no, sí.
5: I això t'ha passat quan has tornat? O ja tenies ganes de tornar els últims dies? O potser l'últim mes?
3: No, quan he tornat, sí.
5: No t'ho vas a faltar?
1: No. digue-ho.
3: No, això sí, sobretot coses això més còmodes, no? Dic al llit perquè jo, com amb el meu llit, no dormo enlloc, no? Encara que he dormit en altres llits, doncs amb comoditat i tal... Però el fet aquest, ostres, era el meu llit, no? Potser és pitjor que qualsevol altre, no? Però era el meu.
4: És el teu.
3: Sí.
1: Fina, tu has estat a Verona.
4: Sí, jo he estat a Verona, però poquet, eh? Vaig estar perquè quan vam trucar al Jan Antem, que és el baríton que és el meu amiguet des de petit, pues jo l'he seguit i ja em va dir que anava a Verona, i clar, jo a Verona, abans del Covid, anava cada any. Després, quan el Covid no vam poder anar, i quan el Jan em va dir que anava, dic, ja està, ha sigut a l'engegar altra vegada, no? A Verona vaig estar 4 o 5 dies per veure un parell d'òperes, sobretot per veure la Bohème, que és la que cantava ell, i després, quan vaig tornar, vaig anar a Còrdoba i a Sevilla. Sevilla perquè és el poble del meu home i Còrdoba perquè és el meu, a veure els amics i després estic investigant per al meu tercer llibre. I he estat allà, ara tornaré aviat perquè em falten moltes coses encara. Però molta calor, allà.
1: Terrible, clar.
4: Terrible, terrible.
1: Maite, suposo que sí que has viatjat, no? Una miqueta?
5: Sí, una miqueta només, Pel meu aniversari sí que vaig anar a Marràqueix. Em feia molta il·lusió celebrar-ho ja.
1: Buah.
5: I com la meva pare ja no havia anat mai, ni al Marroc, ni...
1: Ah, i vau anar junts?
5: Sí, sí, vam anar junts.
1: Ah, que tu sempre acostumes a viatjar sola.
5: Sí, sí, sí, vam anar junts. I molt bé, la veritat. I el cap de setmana passat vaig estar a Londres.
1: Que bo. Això sí, sola?
5: No, amb els meus cosins.
1: Ah, vale.
5: Sí, sí. Aventures en família. Sí. molt guai.
1: Guillem.
7: Quina era la pregunta?
1: Què has fet de vacances? Què has fet? No cal anar-se'n molt lluny.
7: No, he estat al Delta de l'Ebre.
1: Oh, que guai.
7: Allà a l'apartament.
1: Aina?
2: Jo vaig anar al meu poble, a Extremadura, i després a Cantàbria.
8: Oh, que bonic. Jo vaig estar a Astúries una setmana, bueno, menys d'una setmana, però uf, fantàstic, hi tornaria.
4: Jo a Astúries hi he estat, sembla que són tres vegades. Yes. Tres vegades, i cada vegada que vaig m'agrada més. I aquest any, si no passa res, d'aquí pocs dies tornaré.
8: Que guai. I tu, Lídia, has estat molt ocupada.
0: Jo al poble, vigilant el poble, per aquí tothom marxa, dic, pues algú té que quedar vigilant el poble.
6: Sí, jo estava per aquí, vam a veure, jo estava
0: pues
6: aquí.
0: Pues me lo hubiera dicho.
6: No l'he visto, eh?
0: No, mami, no l'he visto. Jo salgo poco, eh? Soy una persona muy casera, de leer, molta calma a la meva vida.
6: Pero eso sí, un calor...
0: Mucho.
6: Es que no se podía salir, yo salía por la noche solo, ¿sabes?
0: Por la noche, horrible. Ha sido horrible la calor. No, yo no he marchado. Yo marcharé ahora, si puc anar uns dies a Castilla León.
8: Qué guay.
0: Yo ahora sí, aprofito ahora. Señor Antoñanzas,
6: dígame, dígame.
8: ¿Cómo van las obras de la Renfe, de Barés?
6: Bueno, más fatal.
0: Muy mal, ¿eh?
6: Estaba hablando aquí con mis colegas, y fatal. No me haga hablar.
0: Satabala.
6: Ahora van a abrir el paso ese para pasar, ¿sabe usted?
8: Sí, sí,
6: para pasar los autobuses, tontería.
8: No, dicen que van a abrir el puente ya.
6: Sí.
8: Ya. Bueno, pues nada, son las 10 y 20. Si algú ens vol trucar i dir-nos què ha fet aquestes vacances o quina és la seva notícia de les vacances, ho pot fer al 935-73-81-88 o enviar-nos una nota de veu al 677-23-15-74. 677-23-15-74. Entre totes les trucades, potser tenim algun premi, eh? Després ho direm, però ara ens anem a una secció que sempre fem per àudio, però avui serà en directe. La nostra companya Lídia ens parlarà d'animals, però avui és com un homenatge, no, Lídia?
0: Bueno, avui és un homenatge i és un tancament de cicle que vull fer. Vull agrair al meu gos, en Sumi, i explicar una mica qui era en Sumi, perquè potser hi ha gent que no pot arribar a entendre on col·loques un animal a la teva vida, a la teva part interna i sentimental. I vull explicar això. Per exemple, jo al Sumi... Tot va venir perquè jo soc trasplantada de ronyó i em van dir, adopta un perro per obligar-te a salir a andar. I jo deia, ostres, amb totes les grapes que porto el cos, sí, m'és igual, agafes un gos. I vaig trobar el Sumi. Jo em vaig trasplantar a l'octubre i el vaig trobar al gener. El vaig anar a buscar a l'estació de Renfe, que llavors funcionava, un dia de gener, d'una noia que no el volia, i me'l portaven des de Barcelona amb tren. I no sé si eren les 9 de la nit, amb un fred que feia, i vaig baixar caminant, perquè dic, el tinc que buscar i portar caminant, no el ficaré en un cotxe, un gos que ve que no sap ni qui soc, ni jo tampoc sabia quin gos era, perquè jo en cap moment vaig preguntar ni raça ni res, m'era indiferent. Era un gos negre, això sí que m'ho van dir. Doncs pues bueno, el vaig anar a buscar. I arriba aquest gos negre, que es diu Sumi, i un altre gos, que era color canela, que aquest era per un altre noi. Era una noia que tenia una situació molt complicada, tenia que sortir de casa seva i no podia portar-se els animals. I bueno, jo agafo el Sumi des de l'estació d'aquí de Parets, un gos de 5 mesos grandet, no el típic gosset, de portar a coll, i bueno, unes carreres, jo deia, mare meva, cap a casa, saps? Però unes estrabades, clar, no ens coneixíem, no teníem vincle, no teníem res.
8: Quants anys tenia?
0: 5 mesos.
8: Uf, que maco.
0: I jo pensava, mare meva, eren les 10 de la nit o així, i jo deia, ai, Déu meu, ara el gos aquest, ja veuràs, jo no sé si plora, jo no sé què fa, saps? No el coneixia. Arribo a casa, li poso aigua, li poso de menjar, ni menjava ni bevia. Això és normal, eh? Quan hi ha una adaptació. Bueno, i dic, bueno, em quedaré aquí amb ell al menjador, perquè jo no sé aquest gos, vale? Li vaig posar, diguéssim, com una manta a terra, era el gener, jo no tenia encara res, li vaig posar una mica de manta, i bueno, va estar molt tranquil. Sortíem al pati perquè tenia angoixa, bueno, tornàvem a entrar, vale, perfecte, es va adaptar bastant bé. I vaig descobrir que aquest gos era molt equilibrat, però tenies que fer una feina, bueno, vaig tenir ajuda, de professionals. Teníem que trobar que aquest gos fes útil, perquè era un, jo no sé com es diu en català, un labrador. Sí, que jo no ho sabia ni que era un labrador, eh? Perquè jo no buscava un labrador. I, bueno, amb un agent que que fan teràpia de gossos, vam començar a desbrinar què podríem treure d'aquest gos, perquè era molt equilibrat, no era reactiu. O sigui, tenia una mica d'angoixa per la joventut i vam començar a treballar-lo. I arrel d'això vaig començar a col·laborar amb la protectora d'animals aquí de Parets.
1: Ah, jo pensava que havia estat al revés, no. Primer el sumi, després la protectora.
0: Sí, sí. I, bueno, jo vaig començar amb la protectora, però va ser una etapa de la meva vida que vaig estar molt bé, però després ho vaig deixar per circumstàncies, no? Uh-huh. I a través de la protectora van fer moltes coses pel poble. Perquè tu tens que anar amb una entitat a darrere. Jo no puc anar sola, com a Lídia, a fer coses. Tens que anar amb una entitat. Llavors col·laborava amb aquesta i col·laborava amb una de Barcelona, que amb aquesta de Barcelona també ens va obrir moltes portes. Bueno, amb la de Parets van fer escoles, anàvem a les escoles d'aquí, i residència d'avis. També vam anar a la de Mollet, una que està aquí a Santa Rosa. Bueno, fèiem moltes
1: cosetes. Sí, la de Santa Rosa.
0: Mm. Però, clar, això amb un gos molt equilibrat, però això et donava molta feina, perquè un cadell de 5 mesos, això vam començar ja quan ell tenia uns 2 anys i mig, eh? Uh-huh. Però tens que reeducar-lo. I vam descobrir que era un gos molt sensible, molt especial, i són aquests gossos que és igual si és un labrador com si és un chihuahua, és un salchicha, és igual. Si és un gos equilibrat, el pots reconduir perquè faci coses. Bueno, vam estar molt temps fent coses. Després ja vam començar amb una entitat de Barcelona, vam anar a centres penitenciaris, vam anar a inclús a la presó de dones de Barcelona, vam fer moltes coses. Aquest gos era increïble perquè jo, com trasplantada, jo prenc una immunosupressió, no? I això és sagrat. La immunosupressió és a un horari i a un horari, no te'l pots saltar mai. El meu gos no bordava, el meu gos no feia. Era molt juganer, però no bordava, no. I només em bordava quan jo estava a punt, que eren les 9, i no m'havia pres la medicació.
1: Uau.
0: Ell no sabia que jo em prenia una medicació, però ell no escoltava el blister. Semblen coses absurdes, eh? I llavors em començava a bordar, perquè potser eren menys 2 minuts i jo estava aliada. I jo li deia, però ara què passa? I jo deia, ostres, la pastilla. Quan jo feia aquell soroll, ja se retirava. Mm-hmm. A mi el meu gos m'ha ajudat molt i li tinc molt que agrair.
1: És que els labradors són molt, molt intel·ligents per aquestes
0: coses.
1: Però
0: jo no coneixia la raça, eh? Uh-huh. Jo havia tingut sempre gossos, però jo no he tingut mai un gos. És el primer gos de raça que he tingut, diguéssim. I arrel d'aquí van fer moltes coses pel poble. Inclús l'Ajuntament li ha fet una placa d'agraïment, que un dia us l'ensenyaré. I, bueno, molt agraïda. I per això volia fer una mica la història de qui ha sigut en Sumi. Ha ajudat a molta gent, a residències, a escoles, a centres penitenciaris. Jo he vist tios a la presó, d'aquests nois amb tatuatges que jo respecto, eh?
1: Violents, no?
0: Sí, que tenen aquesta pinta de... Jo soy el matón
1: d'aquí. De duros, no?
0: I dir-te, ¿puedo tocar al perro? Sí. I plorar.
1: I plorar.
0: Aquells nois. Perquè deien, és que jo, per exemple, portaven, no sé, 10 anys, eh? Jo no... Ells estan jutjats, eh? Jo, quan feia la feina, no havia de juzgar-los, eh? I em deien, és que jo, des que estic aquí, jo tenia gos i no puc tenir gos, i llavors nosaltres anàvem per, bueno, perquè ells, aquests nanos tots i dones, algun dia sortiran, eh? De la presó, perquè hauran complert la seva condemna. I llavors es fan coses d'aquestes amb animals, Creu Roja, bueno, una sèrie d'històries. I jo quan veia aquells tios, que jo no sabia ni per què estaven allà, ni volia saber-ho, plorant amb el Sumi...
1: Déu-n'hi-do.
0: Era una sensació...
1: Increïble.
0: Bueno, i això. I llavors, el 12 de gener, el vaig tenir que ajudar a marxar, que també és una obra d'amor. No podem permetre... Jo no vaig permetre. Quan un animal arriba a una edat que ja aquell cap de setmana no va menjar, que ja no es podia aixecar, que era... No. Van ser 13 anys i mig que vam estar junts. Em va donar el millor de la meva vida. Tornaré a tenir gos. No serà mai en Sumi, ni busco un altre Sumi. Serà un altre i serà fantàstic. Però volia només explicar la història i dir-vos que adopteu animals... Hi ha molts animals per adoptar. Són amor puro, sempre ho dic. I si teniu un vincle excepcional, jo ni amb persones he trobat la connexió que vaig tenir amb en Sumi. i només volia dir això i donar les gràcies, perquè aquí tanco el capítol, que el portaré sempre amb el meu cor i dintre meu, però que acaba la història amb el Sumi i vindrà un altre amb un altre, no sé amb quin.
1: Que bonic.
0: És que m'emociona, encara. Mira, tinc la pell de gallina.
1: És que has viscut moltes coses amb el Sumi. Mm. I molta gent de Parets ha viscut coses amb el Sumi.
0: Mm. Moltes.
1: I és el primer gos que té una placa dedicada. Això no passa, sí. No li passa a cap gos.
0: No, és una llàstima, eh? Tindria que passar més.
1: Sí.
0: Però clar, va ser el primer gos d'aquí de Parets que va fer teràpies assistides. I això un dia l'alcalde em va trucar i vam estar parlant. Estàvem els dos plorant, perquè ella em deia que el Sumi ha fet molt pel poble i li tinc que agrair d'alguna manera. I hi ha una placa, que algun dia farem alguna cosa, en homenatge a l'Ajuntament i agraïment en Sumi. A mi no, ja li vaig dir al Francesc, jo no he fet res, ha sigut en Sumi.
1: Bé, doncs, arribem a 11:15 i després d'aquest moment tan, tan emocionant, doncs nosaltres hem de continuar. I ara la secció que tenim prevista és la secció de viatges. Una secció que protagonitzaran la Laura i la Maite. Per tant, companyes, vosaltres porteu la secció, vosaltres porteu el programa ara, així que endavant. Nosaltres també intervindrem, però és ara el moment de parlar de viatges entre totes dues. Endavant.
3: Bé, avui, per ser el primer dia, havíem pensat fer una mica com de resum de què hem fet, de què hem fet cadascuna. Mm-hmm. I ja de cara als altres programes ja tindrem
5: més xitxa,
3: novetats.
5: Sí.
3: D'acord?
1: Molt bé.
3: Jo sí que a mi m'agradaria explicar-vos per què he estat fora durant tot aquest temps. Segurament que hi ha gent que no ho sap. Jo vaig marxar al febrer i he estat gairebé 7 mesos recorrent diferents països del sud-est asiàtic. Ha estat un viatge molt especial. Hem dedicat molt de temps a organitzar-lo, tenint en compte molts aspectes, com la climatologia, desplaçaments entre diferents punts, l'estada màxima permesa a cada país, segons cada país. Molts aspectes, no? I un viatge que hem preparat durant molt de temps. I no ha sigut agafo la maleta i me'n vaig, sinó que hem estat gairebé 2 anys com per preparar aquest viatge. I llavors, jo us explicaré ara una mica la ruta que vaig fer, i ja anirem aprofundint altres dies, si voleu, en diferents països en concret. La primera estada va ser, el primer país que vam visitar va ser Vietnam, on vam estar 45 dies, que és el que permet el visat, i vam fer un recorregut de nord a sud del país.
1: Amb quin mitjà de transport?
3: Per desplaçar-te entre els diferents punts, a Vietnam funcionen molt bé els
1: trens?
3: El tren, però sobretot el bus.
1: Uh-huh.
3: Hi ha bus nocturn, llavors són uns autobusos que no tenen seients, sinó que tenen una mena de llits. Uh-huh. Pots anar totalment estirat o gairebé pots anar totalment estirat, o sigui, és un bus nocturn. I mentre dors, mentre fas el trajecte, clar, trajectes entre diferents punts que són molt llargs, doncs els pots fer amb bus. I funciona de meravella, molt còmode. Et donen mantes per tapar-te, tens tele, tens per carregar el mòbil, connexió, o sigui,
7: com aquí, no?
3: Igual, sí. molt bé de preu. Et donen a l'entrada unes xancles, unes sabatilles per posar-te, perquè no entris amb les teves sabates i amb brutis. O sigui, tot està molt net, molt higiènic. Ho tenen tot molt pensat i molt ben organitzat, la veritat.
5: I això ho portaves reservat des d'aquí?
3: No, això ho vaig reservar, ho reservava potser amb 1 o 2 dies d'antelació i per una web. Hi ha una web, sobretot que del sud-est asiàtic, que gestiona els transports. Tu li dius, vull anar d'aquest punt a aquest punt, i t'ofereix diferents opcions de transport, un vaixell, un tren, un autobús. I si no, després pots anar directament a la pàgina web de l'empresa que organitza i reservar-ho per allà.
9: Però tu ja sabies que volies anar des del punt A al punt B, però sí. El transport el reservaves allà.
3: Sí. O sigui, nosaltres sabíem els punts, havíem mirat amb antelació com, o sigui, quin transport hi havia, perquè potser jo puc anar del punt A, vull anar del punt A al punt B, però ningú m'ofereix aquest desplaçament. Llavors, o sigui, estava mirat, i fèiem la reserva amb un parell de dies d'antelació. Sí, sí que ens va passar a Vietnam, sobretot que va coincidir l'any nou, i llavors aquí sí que vam haver d'ajustar-nos una mica perquè no circulaven...
10: Determinats
3: transports en un dia, o ens el van cancel·lar i vam haver de canviar, això sí. Però funcionava molt bé. I vam fer això, recorregut de nord a sud per diferents punts, que ja us explicarem, perquè Vietnam és un país... És increïble. Molta cultura, molta història, una història molt dura. La gastronomia... molt bé el menjar.
10: I està, últimament està molt desenvolupat, no?
3: Sí.
10: És com una... Sí. Molts productes es fan a Vietnam.
3: Sí, és dels països més...
10: Emergents, no?
3: Desenvolupats, sí. Amb molt de turisme, també. Després d'aquests dies vam passar a Camboya, per frontera terrestre. Això sí que vam anar... O sigui, fins aquí. Jo us aniré dient com vam passar. A frontera terrestre vam estar 28 dies. Vam fer la part més important, que era la zona de Siem Reap, que és on estan tots els temples d'Angkor Wat, que és una zona preciosa a nivell arquitectònic, impressionant.
10: Turística, no, també?
3: Molt turística, però és que és una meravella. Com és possible que fa tants anys que algú fes aquelles construccions.
10: Tu has estat en aquesta zona, Maite, mai?
9: No,
10: mai.
9: No. A Vietnam no. Bueno, jo del sud-est asiàtic només he estat a Tailàndia i a Bali.
3: A mi Bali em falta.
4: A Bali?
9: Sí. Bali, per això me viene muy bien. Estoy tomando muchas notas. Sí.
3: Jo us organitzo un viatge ràpid, eh?
10: Home, Laura, això podria tenir un futur, eh?
3: Jo estic oberta a qualsevol oferta.
10: Laura, viatges exòtics. Tu.
3: No, ja hi ha molta gent que ho fa, això.
10: Sí?
3: Sí. Hi ha uns preus elevats. Però bueno...
7: Doncs per això...
3: Me monto en el dòlar, no?
7: Empleada... Clar.
3: Bueno, m'ho penso.
10: Camboya.
3: Camboya, a part d'això, bueno, té molts punts i també té unes platges espectaculars. Hi ha dues illes que vam visitar. Bueno, aigua turquesa, platges de sorra blanca...
10: I us banyàveu a les platges?
3: Sí.
10: L'aigua
3: està calenteta. Sí, és la petita...
10: Inconvenient.
3: Bueno, inconvenient. A mi m'agrada l'aigua calenta, però no tan calenta.
10: Ai, està molt calenta.
3: Sí, molt. I llavors, també són platges en què sí, tu pots estirar la tovallola, però no t'ho aconsello perquè, o sigui, fa tanta calor que no aguantes.
10: Buah.
3: Sí, si vols estar, ja has d'estar a l'ombra i intentar que corri una miqueta d'airet. Si no, estàs a l'aigua tot el dia, eh? I tu vas a l'aigua i dius, vaig a refrescar-me. No. Però bueno, molt maco. Llavors d'aquí també per frontera terrestre vam passar a Laos. Vam estar uns 25 dies, també fent diferents punts, i aquí, bueno, ja us explicaré, a Laos hi ha dues zones en què pots fer, li diuen un loop, que és, bueno, tu t'agafes la teva moto i vas fent un recorregut normalment circular i fas parades en diferents punts, en diferents hotels... Te'n vas només amb una motxilleta petita, amb lo just per passar 2-3 dies, i vas fent aquest recorregut en la moto i tornes al punt d'inici. Després ja et desplaces al...
10: Vosaltres mateixos amb la moto?
3: Sí.
10: Necessites algun carnet especial o alguna cosa, no?
3: A veure, en principi... en principi... Tu necessites un carnet de conduir internacional.
10: Vale.
3: Te'l treus aquí, a la DGT, demanes i tal. Perquè te'l poden demanar. L'únic país on no, perquè això els països tenen convenis, no? L'únic país que no va signar aquest conveni va ser Vietnam. Llavors aquí, bueno, ens vam arriscar tant a llogar una moto per poder conduir, perquè si et para la policia pots tenir problemes. Alguna vegada, potser una vegada així, ens l'han demanat, però no ens ha parat la policia ni res. Hi ha molts països que et demanen el passaport per llogar una moto. Uh-huh. Que nosaltres mai deixem el passaport. Ens ha passat a vegades que o deixaves el passaport o no llogaves moto. Doncs no la llogaven, perquè jo no deixaré el meu passaport. Una còpia, si volien una còpia la deixaven, però hi havia gent que no. I a nosaltres això ens feia ballar una mica al cap, perquè, clar, demanem la llicència de conduir. No em demanis el passaport, perquè què passa? Que lloguen motos, per exemple, a gent que no ha portat mai una moto. I la gent té molts accidents. Mm-hmm. Ai, no pots conduir per primera vegada una moto en un país del sud-est asiàtic, perquè és una bogeria.
10: És la selva, no?
3: És una bogeria. Ells controlen molt. Molt, però som, sobretot Vietnam, i les ciutats grans són caòtiques.
7: És rotllo Itàlia? O pitjor?
3: No, jo penso que és pitjor, i pitjor que Nàpols, que m'han dit ahir, parlava amb una persona que em deia, això, sud-est asiàtic, tu veus 5 persones en una moto. I 5 persones, la mare, el pare, el bebè, el petit, el mitjà, o sigui... Li enganxo un carro i porto una nevera, o porto un porc al costat, o sigui... Clar, quan ja ho has vist moltes vegades, penses, bueno... Clar, la primera vegada sobta. Llavors, s'espavilen amb el que tenen, s'espavilen. I si hi ha una moto per tota la família... Si hi ha una moto, vol dir que no hi ha un cotxe. Vull dir que amb una moto vam fer. Vale, després de Laos vam anar a Tailàndia. Aquí ja sí que vam agafar un vol. Vam estar gairebé un mes. Vam estar a Bangkok, a la capital, a Chiang Mai, que és una zona que ja havíem estat, ens havia agradat molt, i en diferents illes, d'una banda, i de diferents parts del país. Que Tailàndia és un país així com molt allargat, i vam estar en diferents zones. I després d'aquí ja vam saltar a Filipines, on hem estat gairebé 3 mesos. És un país que ens agrada molt. És un país molt gran, té més de 7.000 illes. Llavors, encara queda... queden illes per recórrer. I aquí vam fer diferents estades. Ja us aniré explicant més cosetes més concretes, però...
10: Avui és com un, com
3: sí,
10: una presentació,
3: volia,
10: no?
3: Volia fer aquest recorregut, explicar, no?, perquè no vaig estar al programa i què he estat fent. I dic que ha estat un viatge ple de moments inoblidables, que sembla que ja fa molt que va passar, però en realitat, si em poso a comptar, fa 4 dies. He pogut conèixer la cultura i tradicions dels diferents països, aprendre molts aspectes sobre la seva història i veure com és el dia a dia de les persones que hi viuen. Hem trobat majoritàriament persones encantadores, amables i disposades a ajudar. Hem conegut altres viatgers amb qui compartir experiències i la passió per viatjar. I ha estat una experiència increïble, totalment recomanable. O sigui, sempre ho dic, si es pot i es té ganes i agrada viatjar, perquè jo sé que hi ha gent que no li agrada viatjar, però si és que sí... totalment recomanable.
9: Si haguessis pogut allargar el viatge, et diuen, va, 2 mesecitos más. T'haguessis quedat?
3: M'hagués quedat, sí. M'hagués quedat. L'únic que per qüestions... O sigui, jo tenia un permís i vaig complir aquest permís. I
9: això ja vol dir que val molt la pena.
3: Sí, jo ja anava amb aquella idea. Ja. Jo sabia que hi havia aquell temps i ja està. Era més la por de... I si és molt de temps, i si en algun moment vull tornar, no sé, algun moment que tingués de... Bueno, de voler tornar, no ha passat.
9: Vaya.
7: Bueno, però ahí a Laos, está aquí al lado, ¿no?
3: ¿A dónde?
7: Al lado.
3: Está muy lejos. Madre mía, Laos, qué país, si yo le contara.
7: Pero Laos no está ahí pegado y está, ¿no?
3: Pegando a Gisá. Con la Renfe es un momentito.
10: Laura, allà sí que pegaven.
2: Con la Renfe puede ser mucho
10: allà... más. Sí. La violència dels governs, no, potser?
3: Bueno, són governs...
10: Autoritaris, no?
3: Autoritaris, dictatorials, sí. Sí.
10: Heu passat por en algun moment? No,
3: no, en cap moment ni perill. No. O sigui, sempre dic que a mi em fa més por baixar a Barcelona a les Rambles que no... Claro, si la sensació de seguretat és completa. Evidentment, ho he dit moltes vegades, com a tot arreu, hi ha zones en què doncs, pot haver-hi més delinqüència, més... però jo penso que són països molt segurs perquè també tenen una llei molt dura. Ah. I llavors, clar, tu pots deixar el mòbil en la motxilla, el que sigui, en un restaurant on ningú tocarà res. Clar. I la gent deixen les claus a la moto, el casc, el mòbil, la compra, i quan tornen, i és tu aquí, o sigui, que no pensis ja ni en deixar alguna cosa, que, uh-huh. o sigui, no, quan molt tornes bé. Ja no hi és.
1: Doncs seguirem escoltant amb molta atenció tots els teus viatges, i la Maite pues, també ens explicarà moltes coses.
9: Sí. Oi, bueno, sí? Jo et faria mil preguntes. Mil, dos preguntes.
1: Pues les has de fer, eh?
9: Sí, sí, les he de fer.
1: Fes-li una avui, va, una més.
9: Fes un petit resum de les illes on has anat, de Tailàndia.
3: Vaig estar, espera, que ho tinc apuntat, a Koh Samet i a Koh Chang, que no són tan conegudes, no són tan turístiques, i la veritat és que s'estava molt tranquil. I després vaig fer unes que sí que són molt famoses, que estan juntes, que són Koh Tao, Koh Phangan i Koh Samui. Koh Tao és molt famosa pel busseig. Koh Phangan és molt famosa perquè fan la Full Moon Party, que cada lluna plena fan una festa.
1: La de l'aigua és, no?
3: No, és la festa de la lluna plena.
1: Ah, vale.
3: Llavors, cada vegada que hi ha lluna plena, hi ha una macrofesta. I llavors la gent va a la festa. Però pots anar-hi independentment de la festa o no. I Koh Samui també, que és molt maca. Aquí ja havíem estat i, bueno, ens feia gràcia repetir.
9: Molt bé, molt guai.
1: Perfecte, doncs tres quarts d'onze.
6: Koh Samui, jo tinc un col·lega, eh? Cuando bajaba ya a Moro, ¿sabes? Ya por abajo, ya a coger las cositas y ricas. Te llamaba Koh Samui.
3: Ah, sí.
6: Muy simpático, ¿eh? Me parece lo mataron tú.
1: Ay, señor Antoñanza.
6: Ah, venga, usted, señor, no ha bajado un...
1: No he bajado nunca.
6: ¿Nunca?
1: Nunca.
6: Oh.
1: No, ahora voy a bajar a la ópera, que tenemos aquí esperándonos a la Fina. Fina, estem escoltant la ópera La Bohème.
11: Sí, La Bohème, que és de Puccini, que ha sigut, jo l'he vist moltes vegades, però ha sigut el meu retorn a Verona, a veure aquest fantàstic baríton, que és Jan Antén, que ja sabeu que el coneix des de petit, i va fer perquè canta molt bé, però actua molt millor. Uh-huh. O sigui, quasi que no estava jo pendent de com cantava, de com actuava. Em va agradar moltíssim. Bueno, ja m'agrada tot el que fa, no? Però sí. Després vam anar a veure Nabucco també, i bueno, va començar a ploure quan va acabar el Vapensiero, es van fer fora i ja no vam... A vegades plou a Verona quasi sempre. A mi ja, dues vegades m'ha agafat de buco que ha plogut.
1: Ah, sí?
11: Sí. I bueno, ja es van fer fora i vam tenir que marxar sense acabar de veure-ho. Però bueno, vaig gaudir d'en Jan, que era el que jo anava. Que canta molt bé. I actua molt bé.
1: Aquí tenim el vídeo i
11: sí, voleu, molt maco. Sí, aquest any aquí al Liceu farà Madame Butterfly, però ja al juliol. Ara està a Perú, i clar, no sé, m'ha dit que l'any que ve a l'estiu anirà a Bari, i li he dit, pues allà que vaig jo. I sé que canta, no sé on, aquí, per no sé per on, però ha estat a Perú, i ara, pues, aniré a veure si d'això, Madame Butterfly.
1: Doncs tenim aquí una de les grans cançons de la història, The Moody Blues, Nights in White Satin.
11: Bueno, ara us parlaré del llibre que he portat avui, que a mi m'agrada... Bueno, sabeu que m'agrada Sant Petersburg. Uh-huh. No he pogut tornar a veure Les Noches Blanques, famoses a Sant Petersburg, que no es fa, no es fa de nit. I vaig passar un dia per una llibreria de la illa de Mollet i vaig veure Noches Blanques. I jo ja vaig entrar a comprar el llibre. És un llibre de Fyodor Dostoyevsky. Suposo que tothom el coneixeu per Crimen i Castigo. I m'ha agradat molt. És un llibre molt curtet, però m'ha agradat moltíssim. Us llegiré al principi, perquè a més crec que en el temps que estem visquent ara, crec que ve el punt. Diu, era una noche perfecta y maravillosa, una de esas noches, querido lector, que tal vez solo existan en nuestra juventud. El firmamento estaba tan estrellado, tan luminoso, que al contemplarlo uno no podía por menos que exclamar.
4: ¿Es posible que bajo tan bello dosel vivan seres llenos de cólera y veleidad? La pregunta es ingenua, excesivamente ingenua, amable lector, pero que el Señor haga que brote a menudo de vuestras almas. El que està passant ara a tot arreu crec que és una cosa que ha vingut al punt. És un llibre que és molt dolç, és una noia jove que se'n va al riu, allà a Sant Petersburg, hi ha un home més gran, tots dos són solitaris, no? I comencen a parlar, i al final s'enamoren, bueno, en una nit, s'enamoren, però què passa? Ella no ha anat al riu per veure's amb aquest senyor, ja té un nòvio, està enamorada.
10: Vaja.
4: Del seu nòvio. O sigui que quan arriba el nòvio, que ella creu que no ve perquè ja s'està trigant massa, arriba. Ai. I llavors, adéu. Oh, però no se separen allò, bueno, perquè tampoc no han passat massa temps. Però jo crec que aquest llibre s'ha de llegir, perquè és maco, és molt maco. I ja dic, amb aquest temps que estem visquent, aquesta part que he llegit, crec que bé, és clau. Uh-huh. És clau, amb tota la malícia.
10: Hi ha llibres que són atemporals.
4: Sí, sí.
10: Són de fa segles, per exemple.
4: Sí, sí, sí, sí.
10: El Guillem aquí, en esto le ha tocado, ¿eh? El Guillem t'ha tocat, això de l'amor i tot això.
7: La veritat que ara porto temps, bueno, uns mesos sense fer res, però abans escrivia poesia. Sí,
10: vale. Pensava que era sense fer res de nòvia.
4: No, m'ha dit que feia poesies, però encara no m'ha ensenyat cap.
7: Sí, vaig ensenyar una.
4: Sí, bueno, una, però jo dic que ensenyem més.
7: No, el tío este era simpático, el Dostoyevsky este. ¿Sabes que tenía ahí una epilepsia? Pero era epilepsia de estas buenas, ¿sabes? De ahí, del lóbulo frontal. Le daba ahí como una... Eso es verídico, ¿eh? Que le daba ahí una éxtasis, ¿sabes? Le daba ahí... Ahí era...
10: Sí, sí,
7: como si fuera drogado, ¿sabes? La epilepsia, ahí, lóbulo frontal, que te tocaba por ahí...
10: La Lidia ríe humor, ¿eh, Lidia?
7: Guapísimo, tú. Pues tú imagínate, ¿sabes? Te va ahí... Te da una tal epilepsia y te da justirrimil, ¿sabes? Te
10: trae... No hace falta bajarse al moro, ¿no?
7: Como claro. En esos tiempos no había llegado ahí...
10: Bueno, estem molt contents que estigui aquí l'Aina. I ella, doncs, tenia una secció que es deia... A veure que la trobi. Això no em quadra, però no sé si faràs aquesta o la nova, que es diu Generació Autodidacta. No sé, explica'ns tu.
2: Ai, pues mira, jo tenia una, però crec que me deixo...
10: No, bueno, el que pues, tu tenies previst.
2: Vale, pues sí, la setmana que ve ja faré l'autodidacta.
10: Ah, vale.
2: Avui... Jo vull parlar... Jo sí que vaig dir que no em queixaria tant aquesta temporada, però bueno, avui venia una mica indignada i vull queixar-me.
10: Queixa't, vamos!
2: Vale, bé, doncs començaré amb la ridiculització constant que tenen els medis cap a la joventut. Una notícia així que ha recorregut tot Espanya, que és bastant humillant, és la de les batalles d'aura. No sé si sabeu què és, però és ridícul. ¿Vale? Ho sento, és bastant ridícul. I el problema és que ens inclueixen a tots al sac. ¿Vale? I això sí que no. Però bueno, deixem-ho.
10: No. Això ens donaria per un programa. És a dir, que et valorin quan ets adolescent perquè tinguis una aura per fer una tonteria ballant o cantant davant d'un cercle de nois i que et donin punts per tenir l'aura. És a dir, has fet el ball, però no s'ha notat molt que t'has esforçat i llavors tens més aura. És per parlar-ne, no un programa, sinó mil programes, eh?
2: Sí, sí, però jo em vull queixar més que res...
10: De que us fiquen a tots allà.
2: No és tant això. És que tenen la necessitat, quan es queden sense notícies, de ridiculitzar la joventut. Ho fan sobretot amb això de nuevo reto viral entre los jóvenes. No us creugueu ni un, són tots mentida. És una cosa que ha fet un penjat i ja ens fiquen a tots al sac. I es creuen que, nuevo reto viral, aguantar sin respirar a ver quién se muere antes. Pues no, ho ha fet un tio allí i jo no ho estic fent. O sigui, és que... I això és el principal del que em vull queixar. O sigui, que jo crec que la gent... s'oblida de que tothom ha fet tonteries de la joventut. Tothom ha sigut jove, tots heu sigut adolescents, sí. Tothom. No pots jutjar-me a mi per dir, bro, quan tu deies claro clarinete. O sigui...
4: Que sí.
10: O... Tal qual. Te la cagaste por la casta, no?
2: Ahí está. Llavors,
12: Això és el que crec jo, que diuen molt que la joventut està perduda, però simplement estan sent joves, estan disfrutant d'una etapa. Si no fan el ridícul ara, si no la lien ara, si no fan tonteries ara, quan ho faran?
10: És a dir, que tot això de Laura és com una... Laura no, Aura, és com fer com una tonteria que se'ls passarà, no?
12: Jo crec que simplement són joves que s'estan juntant a un parc a fer el ridícul, però no fan mal a ningú.
10: Però tu no creus que es fan mal entre ells? Vull dir...
12: No es peguen.
10: No es peguen, però una persona que vulgui, que es fiqui molt en aquest tema i pensi que per ser millor persona, més valorat pels altres, ha de fer una aura o ha de tenir una aura, es pot enfonsar psicològicament.
12: L'aura no és tan sèria, l'aura.
6: Los jóvenes son más sensibles, ¿sabes? Luego van, lloran, claro, lo pasan mal, los chavales. Aquí,
10: en su época estas tonterías no existían, ¿no?
6: Claro, batalla, le damos a hostia y ya está. No, pues, hasta que alguno saca la navaja y corre.
10: Oye.
12: Yo creo que el problema es que los adultos es creuen que això és en serio. O sigui, la veritat es creuen que les batalles són de veritat i que la veritat volen guanyar aura. La gent va allà a fer el tonto.
10: Vale, és a dir, que no ens ho hem de prendre tan en serio.
12: Exacte, i que la gent... Deixa els joves ser joves. Tothom ha fet tonteries de la seva joventut.
10: Sí,
12: tenen, no estan fent mal a ningú, estan a un parc. Sí, donen vergüenza ajena, però, bueno...
6: Donen l'atxe, no?
12: Sí, l'atxe. Donen l'atxe entre ells. Però no estan fent mal a ningú. Millor que estiguin fent batalles d'aura a drogant-se a Borai.
10: Molt bé.
12: Per tant...
10: M'agrada molt.
12: Jo el que vull dir és que, primer de tot, que no ens fiquin a tots al sac, perquè jo no trepitjaré una batalla d'aura. Això per començar. I el segon és que... Deixin de... criticar tant la joventut, de ficar-se tant en el que fan o deixen de fer, de pensar que tots estem perduts i que fem coses que no, i que semblem tontos, perquè els medis, ho sento, és així, intenten ridiculitzar la joventut constantment.
10: Que bé.
12: I això és veritat. Entre els reptes virals, les coses tretes de context que surten al TikTok i coses aquestes que posen després a les notícies, el vocabulari jove, la majoria de coses, no és que s'ho hagin inventat, però és que si ho dius, com que perd la gràcia. Llavors, no sé, jo el que vull dir és que deixin els joves ser joves, perquè tots hem estat joves, tots hem sigut joves. L'únic problema és que ara tenim redes socials que graven les tonteries que fem i ho deixen veure tothom. Però jo estic segura de que si als anys 80 gravessin a joves fent el que feien en aquella època, també haurien semblat ridículs i una generació perduda. Per tant, jo crec que en comptes de difundir tant els joves, els haurien de deixar fer i ser. Perquè si no fan el ridícul ara, quan ho faran? Amb 50 anys, després surten així la gent.

0: Això ha estat una fuetada, però d'aquelles bèsties, eh? Una bona bufetada aquí a tots. L'esperit jove faltava en el nostre programa. Que tanto viaje, que no tanto viaje. Toma! Mare de Déu. Així, jo vull que estiguis així cada setmana, eh? Alguna cosa a dir?
1: No. Jo estic d'acord amb l'Aina. Abans també els joves fèiem coses que no...
0: Que
1: potser si ens gravaven, com diu ella, ara diries, que vergüenza ajena. I és veritat, quan ets jove fas coses que potser després... Bueno, hi ha gent amb 50 anys que encara fa el tonto, vale? Sí. També. Però bueno, jo estic d'acord. Ara és perquè es grava tot i es veu tot a les xarxes socials, a l'Instagram, al TikTok i tot això, però tots hem fet tonteries. I abans, si ara per què fas lo de les baralles aquestes de Farme Araura? Però abans feies una altra cosa i eres més guai i ja està, però no hi havia... No hi ha arxivo històric perquè no es gravava.
0: Bé, doncs,
2: digues, digues. El pitjor de sortir de festa és veure Instagram el dia següent. Hòstia, jo he fet això?
0: Sí. Anem a escoltar la nostra companya Mireia, que està de viatge, però la tindrem també aquesta temporada.
3: Hola, companys i companyes del punt de trobada de Parets del Vallès. No m'he oblidat de vosaltres... Passo pel primer programa de la temporada per recordar-vos que per poc que pugui seré aquí amb vosaltres a la secció Esteu Previnguts. I res, només dir-vos que estic de vacances, estic aprofitant aquests últims dies i els pocs dies que em queden de vacances. Però dir-vos que he anat de viatge a Islàndia i que, res, que continuaré explicant-vos coses, parlant-vos de pel·lícules i, res, que esteu previnguts.
0: Doncs a punt per arribar al final del programa...
2: Bueno, que demà a les 12 tothom a Passeig de Gràcia hi ha la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que sembla que està ja quasi tot lligat. Llavors és molt important perquè no facin l'altre terminal. Això implicaria molta

0: El que volen fer és traslladar-ho a un altre lloc, però estem parlant que la Ricarda, que aquesta terra com la Ricarda triga centenar-ho, inclús està parlant d'un segle igual, per tal d'estar com està ara l'humedal.
1: Recordar també que és la festa major dels indians a Sant Andreu, festa al cel a Salou, setmana del llibre en català, festa de la sala a l'Escala i les festes de Santa Tecla a Tarragona. Així que, déu-n'hi-do, qui no faci coses aquest cap de setmana és perquè no vols, no, Fina?
2: Sí, i tant, sí, hi ha moltes coses.
1: Bé,
2: sí.
1: Companyes.
2: Jo vaig al teatre.
1: Vas al teatre?
2: Bueno, jo aquest cap de setmana faig més altres coses. Aha. Però després, la setmana que ve, vull anar al teatre i tinc que organitzar-ho.
1: Maite, moltes gràcies per venir.
3: A vosaltres.
1: Laura, seguim amb més capítols.
4: Seguim, seguim.
1: I ja prepares, suposo, nous viatges, no?
4: Bueno, ja estem donant voltes.
1: Aina, esta energia la quiero. I Lídia?
5: Digue'm.
1: Estàs convidada a venir cada dissabte, ja
5: ho saps? Ho intentaré.
1: Ara te'n vas de viatge uns dies, no?
5: Ara me'n vaig uns dies jo de viatge.
1: Doncs el punt de trobada arriba a la fi. Podríem estar-nos una hora més. Ens ha faltat una secció, que no diré quina és, perquè és nova, i la farà el nostre company Eudal. Jo l'havia preparat, però prefereixo que la faci ell ja. Així que, Eudal, quan vinguis, la farem. Senyores i senyors, gràcies per escoltar-nos i molt bona setmana. Punt de trobada, parets. Adeu!

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sento haver perdut la guerra, orgullós de resistir durant tants anys. Sento deixar les batalles

Blackout.